Luci che circula daise in armonia. Segment 5. Harmonize e calma tout le cos. Luci che torna in plaza e che s'appazza. La mira d'aquest segment 5 che da pregonir los effets de la pratica tutta. Bire le cos a 45 grâces de cata esquerra en pibuta sus la bande du pé esquerre. Pause le pedret de cata l'arrêt de mode d'estat estable. Punte de cata la lua da blus bras amassats per las mans. Came dret pla estirada, plante du pé ancorada au sol a esquerra. Le cos de catalavan lleva la cama dreta, la sola du pedret qui espieta o seu e copie bada. Torna talendarre e abrasa la lua en los tus bras den la petrina. La cama esquer que repausa sus lo talon, la punta que llevada. Punta da blus bras de catalalua, le cos de catalavan lleva la cama dreta, abrasa la lua den lo tu cos da blus bras e desten pla lo tu baix d'arrea que es sus la cama esquerra sus un miei plegada e desten pla lo baix de l'arrea. Quiliat lentement tourna, bir lo cos de cata dreta e pausa lo pedret de cata lavan a 45 grads lo tupe esquer cabira tave a dreta. Punte de cata la lua da plus bras, chumpe lo cos de cata lavan, lleva la cama esquerra, abrasa la lua. Desten pla lo baix de l'arrea u cop qui es sus la cama dreta dap la punta du pè relievat e lo talon qui empara. Lo tu cos que es jumpe de catalaban lleva la cama esquerra, abrasa la lua. Quiliat lentement, birat ta torna de cara sus la punta du pe esquer, lo pedret que torna a la largo de las espaldas e parallele au pe esquer. Esluche tout lo cos en guarda las mans en position roche de cara au dantian du miei. En aquera position guidat per baiwe sus liebe los talons e deixeus cade. Haut, baix. Haut, haut en dus cops, deixo cada baix. Pujant tres cops, haut, haut, haut, e deixo cada baix, sus talons. Separa las mans e tricotei lo cio de hens du cos, tutu dantian meian en la, de cata la garganta, la cara, lo sum du cap, de cata baiue, de cata la re du cap, da blas dios mas, pusius en passada joe, de cata chenjo, e pus desplaça las mans alentour de las espalas, sus las espalas e pausetelas sus dabau, su costat, debal las echeras e las mans sus la petrina. Bir las espalas en tout massa dabau, de cata la re, un, deux, tres. De cata la ban, un, deux, tres. Las duas mas den la rea tricotei el uci de catabaix en abaixa progressivament lo cos que segueixes en tricotei el uci den los arnels emigmen passa runtiau lo lung de la rea e a l'exterior de las cueixas lo dare dus jois las cames freta los tendus d'Aquiles en cerc freta lo deban dus cabias en cercs yon donc los artels remu de cumbermis, tricotei luci a la bandu spes e all'interio de las camas de cataus jois, las cuellas, las engas, l'abdomen, duci, l'umelic, d'incautu d'antian meian, esten la man esquerra, paume de cata haut, la man dret, tricotei an luci den la petrina, l'espal esquerra, lu bras, lu conte, l'avambras, lu puniet, la paume e los dits, bir la ma esquerra paume de cata baix,